0: Imagina Radio.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: arriba l'hora.
1: La millor música
2: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Sentiu l'olor de mar i de rosses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
5: Intel·ligència artificial, música, salut, economia, canvi climàtic i molt més. Arriben les aules d'extensió universitària per a la gent gran al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Tria la teva aula a Tortosa, Flix o a la Ràpita i continua descobrint, compartint i aprenent. Matrícula oberta fins al 15 de novembre. Informa-te'n a campusebre.urb.cat amb la col·laboració dels ajuntaments de Tortosa, Flix i la Ràpita.
6: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants dels cotxes. Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
2: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Coresa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. 2 maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: A la pròxima oportunitat, giri cap a Audi i Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: Per fer un GPS que m'entén. Aquest octubre canvia de cotxe i de ruta. Liquidació d'estoc de Volkswagen i Audi Mercamotor Tortosa. Descobreix els vehicles disponibles i consulta les condicions de la promoció. Només durant aquest octubre.
4: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes.
2: La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució.
3: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat.
2: I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja.
2: De bon matí, a Imagina Ràdio.
4: Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Bon dia, són 4 i mig, els minuts que passen de les 8. Avui hem començat, com ja has escoltat, amb la música de Billie Eilish. Aquí estem, és dimecres, és 14 d'octubre de 2026 i nosaltres pues, t'acompanyarem des d'ara i fins les 9 i mitja. Benvingut, benvinguda al De Bon Matí. Comencem, com ja t'he dit ara mateix. I avui al De Bon Matí, pues, mira, per exemple, parlarem, entre altres coses, d'un concert que tindrà lloc este dissabte a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta amb Daudé, una artista pues, que ens porta música com bolero, soul, jazz, una veu prominent. L'escoltaràs d'aquí un rato i l'escoltaràs també en la conversa que tindrem amb ella. Més coses, perquè també ens posarem al dia, ho farem tant amb l'informatiu amb Andrea Maqueda com amb el repàs als titulars en portada. Repàs a les activitats, la cançó en català, resultats de sortejos i, com sempre, la millor música. Tot això i més aquí a Imagina Ràdio. Estàs sintonitzant les 303.9 o bé estàs a imaginaradio.cat escoltant-nos en directe. I si no, pues escolta, que ja ho saps, que a Imagina Ràdio sempre tens la millor música. Escoltes el De Bon Matí, serem amb tu fins les 9 i mitja. I ara sí, són les 8 i quasi 6. Bon dia. La millor
0: música per sentir-se bé. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, De Bon Matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
1: I mira, avui m'apeteixen recordar la música de Jennifer López, una cançó que fa temps que no escolto, que es diu Waiting for Tonight, però abans, Pablo Alborán, acompanyat en aquest cas per Ava Max.

Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: A mi me la dona per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
5: Rossend Margalef, la mel de casa.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
7: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
8: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
0: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio.

dimecres, dia 14 d'octubre. Comencem amb la portada del 20 minuts. El rei defensa a Ceuta la integritat territorial d'Espanya. Diu que no és negociable. Felipe i Letizia van arropar els veïns de la ciutat i els van traslladar una abraçada plena d'afecte i carinyo, tal com diu aquí, en el seu recorregut per uns carrers abarrotats de gent. El govern diu que l'entrada de buques marroquins a aigües espanyoles va ser un fet puntual en la situació d'extraordinària tensió. Més coses, els usuaris de l'AVE denuncien els retards després d'una altra jornada de caos per un incendi d'un tren. Renfe, Uigo i Irio seguiran amb modificacions en els seus viatges a Madrid després del foc que va tenir lloc el diumenge en un vagó que ha afectat a la línia. Els viatges de Sants també se van queixar, òbviament, per la falta d'informació. A Catalunya el govern llença un pla de 400 milions per impulsar el món rural. Cirurgians detecten al Papa Lleó XIV un càncer de pulmó després d'operar-lo d'un nòdul. Més temes, més coses a la portada del periòdic. En aquest cas, diu, el rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable. Felip VI demana que les persones migrants tornin com més aviat millor i exigeix bona fe al Marroc. Els monarques honren les tombes de les 90 persones ofegades quan intentaven travessar la frontera. Cens en discussió, titulen, el Constitucional no intervindrà en la suspensió del vot per la llei de nets. El Tribunal deixa en mans del Suprem els recursos previs al 29N. A Europa cal aportar, això va dir Salvador Illa, el president de la Generalitat, en la seva exposició en la contribució de Catalunya en el cicle European Bridges a Brussel·les. L'FMI revisa a l'alça el creixement d'Espanya el 2026 amb el mateix atur. Planeta última la compra de Juventud, la històrica editora de Tintin. Més coses, més temes, en aquest cas en la premsa territorial. Anem a per la portada del diari Més a Tarragona. Diu, la compra de Cal Ardiaca encara no està garantida. També cal dir que creix el volum interanual de passatgers que utilitza l'aeroport de Reus, que estrenarà 5 rutes. A Reus, l'Hospital de Dia Polivalent de Sant Joan es reformarà i redistribuirà per acollir noves consultes. Dou xifra en 116 els acomiadaments previstos. La companyia ha obert un període de consultes amb els treballadors que han acusat les administracions de no implicar-se en el conflicte laboral. A la Costa Daurada, preocupació entre hostalers per la caiguda de la despesa que fan els turistes. Més temes territorials, en aquest cas a Lleida, la portada del diari Segre diu, sense dret a vot, 1.700 inscrits al cens de Lleida a causa de la llei de nets. El Tribunal Suprem deixa en suspens l'accés al sufragi de ciutadans que en alguns casos ja havien pogut votar al 2019 i al 2023. Proposta perquè els bisbats d'Osca i Lleida comparteixin el seu art sacre, seguint el model de les edades de l'ombre, diu que és. El bisbe de Barbastre Montsó, Ángel Pérez, ha proposat en la línia amb els plantejaments del Papa Lleó XIV crear un fons comú d'art sacre entre les tres diòcesis de Lleida i les d'Osca, que amb els itinerants que conflueixen en el camí francès de Sant Jaume com a marc permeti organitzar exposicions itinerants conjuntes pels seus territoris. Més coses, i és que hi ha una discussió de parella acaba amb 7 detinguts per marihuana a Bovera. Una agressió masclista va acabar dijous amb 7 detinguts a Bovera, com dèiem, ja que els Mossos van trobar 89 plantes de marihuana en un campament en Balmes. La UDL demana un finançament que reconegui

0: a Madrid a les 5 de la matinada. Les conseqüències de l'incendi d'un tren d'alta velocitat a Ricla dilluns continuaven afectant ahir de ple els viatgers en una nova jornada de caos. I acabem parlant d'esports amb la portada del Mundo Deportivo. Baño turco, bany turc, diu el titular. Ahir recordem que havia partit de Champions, Galatasaray-Barça, van quedar 1-4 a favor del Barça. Diu remuntada enorme d'un Barça implacable per firmar la 10ª victòria seguida i la 2ª de Champions. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi van donar la volta al 0-1 i Lamine ho va abordar amb un recital de joc i passis. Més coses, avui un altre... També va haver un partit de Champions entre Atlètic de Madrid i United. Van quedar 2-0 a favor de l'Atlètic de Madrid. Diu l'Atlético no es deixa sorprendre. Barrios en el minut 1 i Lookman van materialitzar el triomf davant de l'United que va acabar amb 10. Avui a partir també de Champions, Roma-Real Madrid a les 9 del vespre, diu examen europeu a Mourinho i el joc d'un Madrid crispat. La FIFA diu, una notícia sobre la FIFA, diu acusen a Infantino de cobrar fons no declarats.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Possibility, el títol d'aquesta cançó, la música de Lost Frequencies.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Radio. Imagina.
0: I de seguida arribem a les 8 i mitja amb la música d'Alan Walker, Alone.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: 8:30, hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: Les inundacions per les pluges torrencials causen més pèrdues a un sector agrari ebrenc que agonitza i Unió de Pagesos reclama ajuts urgents.
3: Els últims aiguats han afectat especialment els cultius d'olivera i d'arròs. Des d'Unió de Pagesos alerten que, entre la sequera, les pluges intenses, la caiguda dels preus i l'augment dels costos, cada vegada és més difícil tirar endavant. L'organització agrària ha convocat una manifestació avui dimecres a Barcelona i fa una crida a la mobilització d'un sector en crisi que agonitza. Segons ha alertat Carlos Sanz, coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, o hi ha un canvi en les polítiques agràries o estan condemnats a desaparèixer.
2: La CGT Ensenyament assenyala la falta de substitucions dels delegats sindicals a les Terres de l'Ebre.
3: El sindicat assegura que el Departament d'Educació no està cobrint les hores lectives de les seues delegades sindicals, afectant a una quarantena de centres públics catalans. A les Terres de l'Ebre, la CGT afirma que la situació afecta l'Institut Escola El Temple de Tortosa, on té dos delegats, i que actualment el centre disposa d'un docent menys a jornada completa. El sindicat considera que això repercuteix en l'organització del centre i en l'atenció a l'alumnat i reclama que les hores de representació sindical es cobreixin amb professorat substitut.
2: I en agenda, l'Aldea tornarà a combinar gastronomia, vins i música amb la novena edició del maridatge musical.
3: La vetllada tindrà lloc dissabte 17 d'octubre al pavelló d'esports amb 5 tapes i unes postres elaborades per 4 establiments del municipi que s'acompanyaran de vins de la Doterra Alta. La música en directe anirà a càrrec de Maria Jacobs i després la festa continuarà amb el DJ Pani. La proposta també inclou un menú infantil i el servei de guarda per als més petits fins a la mitjanit. Les portes s'obriran a les 8:30 de la tarda i les entrades es poden comprar a l'Ajuntament fins divendres o fins que s'esgotin.
4: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
1: És temps de tardor. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem?
3: Avui dimecres ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 28 i 29 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies. Ens trobem en un ratet a les 9 en punt.
3: Fins després.
6: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
0: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia i la millor música per sentir-se bé.

0: día tanto. Creo que se me olvidó ya.
1: Bé, i ara anem a parlar de música. Aquesta setmana hi ha un concert que no et pots perdre, un concert que serà a la Fila el proper dia 17. El concert és de Daudé. I anem a conèixer-la. Daudé, bon dia. Bueno, Marta,
2: molt bon dia.
1: Per a dirigir-me a tu. Daudé és l'alter ego musical, podríem dir, no?
2: Sí, bueno, és el meu cognom i al final és el que, sota el que canto, no?
1: Claro, el que porto. Claro, seria com com el nom artístic una mica, diria jo.
2: Sí, exactament.
1: No? Molt bé, per a començar, parlem de tu, anem a conèixer-te una mica. És la primera vegada que t'entrevistem aquí a Terres de l'Ebre, aquí a Imagina Ràdio. Presenta't així molt ràpidament. Qui ets? I després ja parlem de la teua música.
2: Estupendo, doncs jo sóc la Marta Daudé i he estat molts anys treballant en la indústria de la música des de diferents perspectives. He fet publicitat, ràdio, he treballat com a compositora i intèrpret per sèries, he treballat en un podcast que va guanyar un premi Ondas el 2023, i després de tota aquesta experiència va néixer en mi com una necessitat de fer el meu projecte i explicar les meves històries i escriure les meves cançons i després presentar-les damunt d'un escenari. I aquí va néixer Daudé, amb aquesta necessitat com de comunicar què em passava a la vida amb cançons.
1: Aquí tinc part de la teua biografia, no? Diu trajectòria a Disney, breu principal del podcast Crímenes el musical. No el coneixia jo, este podcast? Que és el que deies que va guanyar un Ondas.
2: Sí, doncs te'l recomano.
1: Lo desconec.
2: Bueno, te'l recomano moltíssim, perquè bueno, és un podcast que parla de crims des del segle XVIII fins al segle XX. Sí, i però està fet com és com mig musical, perquè jo canto les desgràcies. O sigui, quan maten algú, jo apareixo i llavors canto les desgràcies. Sí, però està fet com des d'un punt de vista còmic, i la veritat que és molt entretingut.
1: Molt bé.
2: I no dic perquè hagi treballat en ella.
1: No, ja, però bueno, si ha guanyat, al final si es guanyen premis, no, serà per algo també, i bueno, està molt bé. Llavors, has tret el teu primer àlbum,
2: El trec ara,
1: bueno, millor dit.
2: Sí.
1: El presentes el dia 17, com dèiem, a Terres de l'Ebre, a Amposta. Llavors, què trobarem a l'àlbum? Perquè, claro, música teva, però quina música fas? Quina música et remou per a fer-la i interpretar-la?
2: Doncs tota la vida a mi m'havien acompanyat, bueno, m'han acompanyat els boleros, el soul i el jazz. De fet, el que he estudiat és el soul i el jazz. I això, una mica, amb totes les mescles de les influències del pop d'Espanya, pel fet de viure aquí, ha acabat sortint d'una manera no gens forçada, sinó d'una manera superorgànica, perquè al final ha sigut posar-me a escriure i una vegada tenir l'àlbum, veure quines influències s'anaven, bueno, quins patrons, no?, que podia notar que es veien totes les cançons, i he vist això, no?, que es veu una clara influència del soul i dels boleros i jazz i les estructures aquestes com de cançons pop, que és el que m'ha acompanyat tota la vida. A nivell sonor podreu trobar des d'una orquestra sinfònica fins a una acústica en piano, hi haurà directes, i he intentat que hi hagi com les màximes versions de la Marta en aquest primer disc. Ha sigut tota una aventura, o sigui, estic molt contenta perquè al final m'he obert i em sento com un petit pollito que acaba de sortir de l'ou. Però en certa manera crec que he pogut com explicar molt bé coses que he viscut i estic molt contenta de com ha acabat agafant forma aquest disc.
1: Molt bé, diu que Hay una mujer no és només el títol d'un àlbum, sinó també la manera de presentar la teua identitat, no? Això està escrit... referència a tu, vull dir que,
2: sí.
1: Que és, al final és resumir tot el que mos acabes d'explicar, no? O sigui, li cantes a la teua vida una mica, podríem dir, no? O per presentar-te de cara a l'espectador i...
2: Sí, exactament. O sigui, quan vaig escriure Hay una mujer, l'àlbum ha passat per diferents títols, des que vaig començar fins que ara ja ha acabat el procés, i quan vaig escriure Hay una mujer, que era completament autobiogràfica, vaig dir, és que realment Hay una mujer que és Daudé, i quin millor nom, no?, com per presentar aquest primer disc que serà les portes de descobrir l'univers sonor de Daudé. I em vaig quedar molt enamorada. Em sembla com molt fort i com que representa molt bé, ja, només amb aquestes tres paraules, qui és Daudé.
1: Claro, al final reivindicant, no, la teua, no, la teua feminitat, reivindicant, soc dona, estic aquí i vinc amb força, no, una mica. Molt bé, la teua música, diu que aquí diu que és elegant, càlida, emocional, no, que el directe és així, entenc que òbviament la teua música és així, però tu què diries sobre la teua música?
2: Aviam, jo quan vaig començar com a desenvolupar més la part artística i més l'univers estètic de Daudé, sempre em vaig imaginar i vaig intentar pensar en quina Marta m'agradaria veure a l'escenari, no? I sempre tendia com una cosa al màxim elegant possible. I crec que això es veu molt reflexat en la part musical, perquè al final no és algo que hagi forçat, sinó que jo, de la Marta, doncs he anat intentant m'exprem aquelles coses que pensava que en un projecte artístic podien tenir, bueno, podien funcionar i tenir més rellevància, i al final aquesta part elegant, al igual que l'emocional i la sensible, que és algo que, bueno, jo soc superdramàtica des que soc petita, vull dir, doncs tot això al final simplement ha sigut com pues posar-ho més al davant, no? I així ha sortit Daudé, i sí, penso que són tres coses que realment parlen molt bé del projecte i el descriuen molt bé.
1: Molt bé. Directe ja en uns dies. Què ens pots contar d'este directe?
2: Mare meva.
1: És que, claro, directe, presentació del disc...
2: Bueno, ara mateix soc una bola d'emocions. Ha sigut moltíssima feina. Vaig per primera vegada en una banda. No havia tocat mai, sempre havia tocat a aquest projecte amb piano i cello, l'havia presentat amb aquesta formació, i és la primera vegada que la presento també amb contrabaix, bateria, i el baixista també tocarà la guitarra, vull dir que hi haurà moltes coses. I a banda d'això, és el meu primer auditori així de gran, o sigui, jo ni els concerts de l'escola havia tocat en auditoris tan grans, jo estic com... Uau, és la primera vegada que jo com presento un projecte, el meu projecte, en un espai tan gran i acompanyada de tants bons músics. Increïble, o sigui, estic molt contenta, molta feina, tinc moltes ganes de que passi, perquè és superemocionant, o sigui, està sent superemocionant, estic molt contenta.
1: Molt bé. Quantes cançons té el disc? Això no t'ho havia preguntat.
2: Doncs el disc té 10 cançons i dos... Bueno, són 9 relats, una versió d'una cançó que ja explicaré més endavant perquè ha aparegut el disc, i dos directes. M'encanta cantar en directe, crec que l'emoció de tocar amb músics i gravar la veu en directe és increïble, i sempre havia tingut molt clar que dins del disc havia d'haver aquesta part, així que...
1: Molt bé. Llavors, sí. Projectes de futur, potser de moment ho deixaríem, no? O ja tens coses pensades?
2: Bueno, ja he començat a escriure el segon disc.
1: Molt bé.
2: O sigui, aquest acaba d'acabar, però en certa manera van apareixent cançons i que de cop i volta veig que formaran part d'una nova cosa, que encara és una cosa,
1: claro.
2: No sé què serà.
1: Claro, claro, de moment has de gaudir una mica d'este disc que no ha acabat de sortir del tot i que es presentarà, però encara no ens podem fer amb ell, o sigui que, però bueno, està bé saber què penses en el futur i que al final no pares. Bueno, al final és amor per estar, no? I suposo que la creativitat aquí no para. Molt bé, recordem, dia 17, que és dissabte, a l'Auditori de la Unió Filarmònica, a Amposta, crec que 7:45 o 7:30, que diem aquí, no? Si no m'equivoco.
2: Exacte, sí.
1: Molt bé. El disc, quan surt el disc?
2: Doncs el disc sortirà al febrer, aquest febrer de 2027, i, bueno, ja, o sigui, tornaré a venir aquí per fer-vos-ho saber.
1: Claro, claro que sí.
2: Hi haurà un avançament ara, al novembre hi haurà un avançament, tinc moltes ganes, és l'últim que surt abans del disc. I poc més, si voleu descobrir-lo, podeu venir a la fila a veure-ho el 17.
1: Molt bé, molt bé, doncs, Marta, si et sembla, per acabar, alguna de les cançons, alguna de les teues cançons, digue'ns quina vols escoltar per acabar, i també explica'ns una mica de què va.
2: Doncs crec que, bueno, serà en primícia perquè encara no ha sortit enlloc.
1: Bueno.
2: M'encantaria que escoltéssiu Hay una mujer, perquè crec que és la que té l'essència de tot el disc. Bueno, ja li dona títol, però realment penso que té tota l'essència i que té totes les Martes. I entén molt bé d'on vinc, on vull anar, i què és el que em mou. Així que hay una mujer.
1: Vale, pues Marta Dauder, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molts encerts i que, escolta'm, que el febre ens sortim a parlar i tornés a connectar amb nosaltres per a parlar del llançament del disc, presentacions i demés. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I gràcies per la primícia.
2: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
2: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lao. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
3: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Lara Fabian, I Will Love Again. I ara canviem totalment d'estil musical i marxem a l'any 96 per escoltar des de l'àlbum La Flaca, Grita, son Jarabe de Palo.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: És 9 del matí, hora punta, hora de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Les inundacions per les pluges torrencials causen més pèrdues a un sector agrari ebrenc que agonitza. Unió de Pagesos reclama ajuts urgents.
5: Els últims aiguats han afectat especialment els cultius d'olivera i d'arròs. Des d'Unió de Pagesos alerten que, entre la sequera, les pluges intenses, la caiguda dels preus i l'augment dels costos, cada vegada és més difícil tirar endavant. L'organització agrària ha convocat una manifestació avui dimecres a Barcelona i fa una crida a la mobilització d'un sector en crisi que agonitza. Segons ha alertat Carlos Sanz, coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, o hi ha un canvi en les polítiques agràries o estan condemnats a desaparèixer.
4: La CGT Ensenyament assenyala la falta de substitucions dels delegats sindicals a les Terres de l'Ebre.
5: El sindicat assegura que el Departament d'Educació no està cobrint les hores lectives de les seues delegades sindicals, afectant a una quarantena de centres públics catalans. A les Terres de l'Ebre, la CGT afirma que la situació afecta l'Institut Escola al Temple de Tortosa, on té dos delegats, i que actualment el centre disposa d'un docent menys a jornada completa. El sindicat considera que això repercuteix en l'organització del centre i en l'atenció a l'alumnat, i reclama que les hores de representació sindical es cobreixin amb professorat substitut.
4: I en agenda, l'Aldea tornarà a combinar gastronomia, vins i música amb la novena edició del Maridatge Musical.
5: La vetllada tindrà lloc dissabte 17 d'octubre al Pavelló d'Esports, amb 5 tapes i unes postres elaborades per 4 establiments del municipi que s'acompanyaran de vins de la Do Terra Alta. La música en directe anirà a càrrec de Maria Jacobs i després la festa continuarà amb el DJ Pani. La proposta també inclou un menú infantil i servei de guarda per als més petits fins a mitjanit. Les portes s'obriran a les 8 i mitja de la tarda i les entrades es poden comprar a l'Ajuntament fins divendres o fins que s'esgotin.
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
7: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
5: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 28 i 29 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, doncs moltes gràcies. Ens trobem demà. Que passés molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, pots ampliar informació les 24 hores del dia a través d'imaginaradio.cat.
9: El teu fill o filla té por d'anar al dentista? Necessites un odontopediatra? Tens una clínica dental especialitzada més a prop del que penses. A Tortosa, Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28.
10: Amposta, Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197.
9: I a Vinaròs, Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22.
11: I somriu a la vida!
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
12: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: la cançó en català és el darrer treball de Max Navarro. Va sortir la setmana passada, es diu Amor de Pel·lícula.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia. La millor música. I la millor música per sentir-se bé.

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: I una ullada ara, quan són les 9 i quart del matí, una ullada, com deia, als resultats dels sortejos efectuats ahir. Comencem amb la Bonoloto, que la combinació guanyadora ha estat amb l'11, el 13, 28, 31, 41 i 42. El complementari és el 20 i reintegrament el 0. Els números de l'Euromilions, el 21, el 23, 39, 44 i 49. Les estrelles, 4 i 11. Pel que fa a la 649, la combinació guanyadora està també el 29, 30, 33, 35, 44 i 48. Complementari el 37 i reintegrament el número 4. I finalment, el cupó diari de l'11, el número premiat, va ser el 27.587 i la sèrie, la 29.
0: Imagina Ràdio, de bon matí. Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja. Imagina. Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de productes JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
3: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
0: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia, la millor música, i la millor música per sentir-se bé.

0: És la música de Weekend, són les 9 i 22 minuts del matí.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
0: I fem una ullada ràpidament a les activitats que ha programades per als pròxims dies, per aquesta setmana. Comencem amb avui dimecres, que hi ha dues activitats a destacar i les dues són a Tortosa. Per una banda tenim Llegir el teatre, que serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Marcelí Domingo, i l'obra que es llegirà és L'hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda. És una activitat coordinada per Xavi Aragó i Maria Rosa Sabater. Avui també hi ha projecció del documental del mes a la Cambra de Comerç, amb Les culpables, de Marta Durán Lozano, a les 7 del vespre. El dijous dia 15, xerrada i degustació de plats de llibres, sabors, cuina de les Terres de l'Ebre amb Emic Di Subirats, que és el seu autor. Serà a les 6 de mitja de la tarda a la Biblioteca d'Amposta. També hi haurà al Canà Metratges en curt, Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comes, amb la selecció de cinema en format breu. Serà a les 8 i mitja del vespre, el preu de l'entrada és d'un euro i serà al Teatre Auditori del Canà. El divendres dia 16, bueno, cal dir que de cara al cap de setmana hi ha moltes activitats. Anem a recordar-ne només algunes. Mira, per exemple, el divendres hi ha la jornada inaugural del curs Dones, Salut i Educació, segle XXI a 2026-2027. Primera sessió, anomenada Les dones que llegeixen són perilloses, a càrrec d'Àngeles Aguilera Moya, a les 6 de la tarda a Deltebre. El divendres s'inaugura festival que estarà que es podrà gaudir fins diumenge, i és el Festival Rijijiu Arts Vives a les Masades, a Santa Bàrbara. Informació i programa santabàrbara.cat. El dissabte dia 17, novè maridatge musical, gastronomia, vins i música. 6 propostes, 5 tapes i un postre, acompanyades de vins de la DO Terra Alta i música en directe a Maria Jacobs. Serà a partir de les 8 i mitja del vespre al pavelló d'esports de l'Aldea. També el dissabte hi ha la celebració de l'Octoberfest a diferents municipis, com per exemple a Gandesa, festa, música en directe, espectacles, menjar i selecció de cerveses, a les 5 de la tarda al pati de les Escoles Velles, a Pinell de Brai a la pista d'estiu a partir de les 6, amb cerveses, menjar i música, i a Godall a partir de les 7 del vespre al casal municipal, amb cerveses, menjar i música. Aquesta setmana, cicle de cinema Gaudí amb Balandrà, una pel·lícula de l'any d'aquest 2026 dirigida per Fernando Trullols. La projecció és en versió original, que és en català i francès. El preu de l'entrada és de 4,50 € o 3 euros si tens carnet jove, i les projeccions d'aquesta setmana serà dijous a les 8 del vespre a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita, i el dia 17 d'octubre, que és el dissabte, a les 6 de la tarda al cinema La Societat de la Llum del Dia a Riba-roja d'Ebre. També dir que fins al 17 d'octubre se celebren les Jornades de les Lletres Ebrenques a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó d'Amposta. Cal dir que el dia 16, concretament divendres a les 6 i mitja, serà l'acte inaugural de les jornades, i que per consultar tota la informació i la programació cal anar a amposta.cat. I acabem ara amb un apunt de gastronomia. Fins al 18 d'octubre a l'Ametlla de Mar, Jornades del Peix de Llotja i l'Arrossejat, amb menú, bueno, cal dir que consultar menús, restaurants i bars a turismeametlladecat.
1: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.

3 minuts i mig, més o menys, arribem a les 9 i mitja del matí. Posem ja el punt i final al de Bon Matí avui dimecres i ho fem d'aquesta manera. És la música de Doechi, la cançó es diu Anxiety. I d'aquesta manera arribem, com deia, a les 9 i mitja. Et recordo que et deixo amb 30 minuts de música sense interrupcions i que tu ja ens trobem demà a les 8. Que passis? Molt bon dia. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 10.
2: Les notícies amb Andrea Maqueda.
3: Bon dia. Les inundacions per les pluges torrencials causen més pèrdues a un sector agrari ebrenc que agonitza i Unió de Pagesos reclama ajuts urgents. Els últims aiguats han afectat especialment els cultius d'olivera i d'arròs. Des d'Unió de Pagesos alerten que, entre la sequera, les pluges intenses, la caiguda dels preus i l'augment dels costos, cada vegada és més difícil tirar endavant. L'organització agrària ha convocat una manifestació avui dimecres a Barcelona i fa una crida a la mobilització d'un sector en crisi que agonitza. Segons ha alertat Carlos Sanz, coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, o hi ha un canvi en les polítiques agràries o estan condemnats a desaparèixer. La CGT Ensenyament assenyala la falta de substitucions dels delegats sindicals a les Terres de l'Ebre. El sindicat assegura que el Departament d'Educació no està cobrint les hores lectives de les seues delegades sindicals, afectant a una quarantena de centres públics catalans. A les Terres de l'Ebre, la CGT afirma que la situació afecta l'Institut Escola al Temple de Tortosa, on té dos delegats, i que actualment el centre disposa d'un docent menys a jornada completa. El sindicat considera que això repercuteix en l'organització del centre i en l'atenció a l'alumnat i reclama que les hores de representació sindical es cobreixin amb professorat substitut. I en agenda, l'Aldea tornarà a combinar gastronomia, vins i música amb la novena edició del Maridatge Musical. La vetllada tindrà lloc dissabte 17 d'octubre al Pavelló d'Esports amb 5 tapes i unes postres elaborades per 4 establiments del municipi que s'acompanyaran de vins de la Doterra Alta. La música en directe anirà a càrrec de Maria Jacobs i després la festa continuarà amb el DJ Pani. La proposta també inclou un menú infantil i servei de guarda per als més petits fins a la mitjanit. Les portes s'obriran a les 8 i mitja de la tarda i les entrades es poden comprar a l'Ajuntament fins divendres o fins que s'esgotin.
1: Repsol t'ofereix el temps.
3: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 28 i 29 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
4: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
5: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mil fulls de mus de llagostins de la Ràpita, rotllet d'assassina amb oli i parmesà, croquetes de rabo de bou, lingot de bacallà gratinat amb all i oli i escalivada, sorbet de llimona i caneló de guaio cimental amb beixamel de tòfona. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
5: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. 2, 3, 4! Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
6: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
7: A Vic Magmayor t'ho posem fàcil.
6: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
7: Tot el que imagines al millor preu.
6: Vic Magmayor.
7: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
2: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Sentiu l'olor de mar i de roses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a Diada de la Rossejada amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la Rossejada. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
5: Preparat per rebobinar en el temps?
6: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
5: Rebobina.
6: Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
5: Rebobina.
6: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
5: Entrades a Ebretique.
6: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
5: Els 80 i 90 tornen a la pista.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Les inundacions per les pluges torrencials causen més pèrdues a un sector agrari ebrenc que agonitza i Unió de Pagesos reclama ajuts urgents. Els últims aiguats han afectat especialment els cultius d'olivera i d'arròs. Des d'Unió de Pagesos alerten que, entre la sequera, les pluges intenses, la caiguda dels preus i l'augment dels costos, cada vegada és més difícil tirar endavant. L'organització agrària ha convocat una manifestació avui dimecres a Barcelona i fa una crida a la mobilització d'un sector en crisi que agonitza. Segons ha alertat Carlos Sanz, coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, o hi ha un canvi en les polítiques agràries o estan condemnats a desaparèixer. La CGT Ensenyament assenyala la falta de substitucions dels delegats sindicals a les Terres de l'Ebre. El sindicat assegura que el Departament d'Educació no està cobrint les hores lectives de les seues delegades sindicals, afectant a una quarantena de centres públics catalans. A les Terres de l'Ebre, la CGT afirma que la situació afecta l'Institut Escola al Temple de Tortosa, on té dos delegats, i que actualment el centre disposa d'un docent menys a jornada completa. El sindicat considera que això repercuteix en l'organització del centre i en l'atenció a l'alumnat i reclama que les hores de representació sindical es cobreixin amb professorat substitut. I en agenda, l'Aldea tornarà a combinar gastronomia, vins i música amb la novena edició del Maridatge Musical. La vetllada tindrà lloc dissabte 17 d'octubre al Pavelló d'Esports amb 5 tapes i unes postres elaborades per 4 establiments del municipi que s'acompanyaran de vins de la Doterra Alta. La música en directe anirà a càrrec de Maria Jacobs i després la festa continuarà amb el DJ Pani. La proposta també inclou un menú infantil i servei de guarda per als més petits fins a la mitjanit. Les portes s'obriran a les 8:30 de la tarda i les entrades es poden comprar a l'Ajuntament fins divendres o fins que s'esgotin. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Pel que fa a les temperatures, seran lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 26, 28 i 29 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: És un aliment o un ingredient?
4: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
3: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
4: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
3: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
6: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

좋아진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Enxampen al Perelló un grup criminal dedicat al furt de catalitzadors de vehicles a les Terres de l'Ebre. Hi ha 3 homes detinguts de 36, 38 i 45 anys i un quart individu denunciat de 57 anys. Se'ls acusa de ser presumptes autors de furt, danys, apropiació de vehicle, falsificació documental i pertinença a un grup criminal. El de 45 anys també ha estat imputat per conducció temerària i desobediència greu durant la fugida policial. Els investigats simulaven la sostracció del vehicle que utilitzaven per cometre els furts i malmetien danys als vehicles afectats tallant el sistema d'escapament. Els arrestats acumulen més de 55 antecedents i han passat a disposició judicial a Tortosa. Joan Alginet deixa l'acta de regidor de Deltebre i fa balanç dels 2 mandats d'oposició. Alginet ha presentat la renúncia després de 7 anys a l'Ajuntament. En el balanç ha destacat la feina feta amb prop de 80 mocions i més d'un centenar de propostes als pressupostos municipals. Segons ha explicat, deixa el càrrec després de ser elegit president del Club Deportiu La Cava perquè considera que no és compatible representar l'entitat i votar al ple qüestions que l'afecten. La renúncia es farà efectiva quan el ple en prengui coneixement. La Galera acollirà el diumenge 18 d'octubre la 8a cursa de les dones a les Terres de l'Ebre. El municipi celebrarà una cursa solidària contra el càncer amb sortida a les 11 del matí i un recorregut pel terme municipal. Tots els diners recaptats es destinaran a projectes de prevenció, diagnòstic, tractament i investigació del càncer. Les inscripcions en línia estaran obertes fins al 15 d'octubre, tot i que també es podrà participar inscrivint-se presencialment el mateix dia de la cursa. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè a tot el territori ebrenc. Pel que fa a les temperatures, són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Ulldecona, 28 a la Pobla de Massaluca i 29 graus a Móra la Nova i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines Estilus donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
2: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Oh, shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Enxampen al Perelló un grup criminal dedicat al furt de catalitzadors de vehicles a les Terres de l'Ebre. Hi ha tres homes detinguts de 36, 38 i 45 anys i un quart individu denunciat de 57 anys. Se'ls acusa de ser presumptes autors de furt, danys, apropiació de vehicle, falsificació documental i pertinença a un grup criminal. El de 45 anys també ha estat imputat per conducció temerària i desobediència greu durant la fugida policial. Els investigats simulaven la sostracció del vehicle que utilitzaven per cometre els furts i malmetien danys als vehicles afectats tallant el sistema d'escapament. Els arrestats acumulen més de 55 antecedents i han passat a disposició judicial a Tortosa. Joan Alginet deixa l'acta de regidor de Deltebre i fa balanç dels dos mandats d'oposició. Alginet ha presentat la renúncia després de 7 anys a l'Ajuntament. En el balanç ha destacat la feina feta amb prop de 80 mocions i més d'un centenar de propostes als pressupostos municipals. Segons ha explicat, deixa el càrrec després de ser elegit president del Club Deportiu La Cava perquè considera que no és compatible representar l'entitat i votar al ple qüestions que l'afecten. La renúncia es farà efectiva quan el ple en prengui coneixement. La Galera acollirà el diumenge 18 d'octubre la 8a cursa de les dones a les Terres de l'Ebre. El municipi celebrarà una cursa solidària contra el càncer amb sortida a les 11 del matí i un recorregut pel terme municipal. Tots els diners recaptats es destinaran a projectes de prevenció, diagnòstic, tractament i investigació del càncer. Les inscripcions en línia estaran obertes fins al 15 d'octubre, tot i que també es podrà participar inscrivint-se presencialment el mateix dia de la cursa.
2: És temps de tardor. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè a tot el territori ebrenc. Pel que fa a les temperatures, són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Ulldecona, 28 a la Pobla de Massaluca i 29 graus a Móra la Nova i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cintia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
2: El pa amb tomata ha de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Intel·ligència artificial, música, salut, economia, canvi climàtic i molt més. Arriben les aules d'extensió universitària per a la gent gran al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Tria la teva aula a Tortosa, Flix o a la Ràpita i continua descobrint, compartint i aprenent. Matrícula oberta fins al 15 de novembre. Informa-te'n a campusebre.urb.cat amb la col·laboració dels ajuntaments de Tortosa, Flix i la Ràpita.
1: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
4: Gina Radio.

0: Són les dos. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Renfe restableix la circulació de trens de l'R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre 10 mesos després. Renfe ha suprimit el transbordament que encara es feia amb busos des que la tempesta Harry del mes de gener va provocar el caos al servei de Rodalies. Després de 3 mesos sense trens, en el tram de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona de la línia, al maig es van reprendre els trajectes ferroviaris entre Móra la Nova i Reus, tot i que amb autobusos de complement del servei. Renfe restableix ara tota la circulació i remarca que aquesta millora permet als viatgers disposar d'un servei més directe en els recorreguts Barcelona-Casp i Barcelona-Saragossa. Així i tot, l'R15 encara manté limitacions temporals de velocitat. Eurecat impulsa un nou model de gestió dels arrossars per protegir els aiguamolls mediterranis i potenciar la biodiversitat. La iniciativa compta amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i provarà mesures per reduir l'ús de productes químics, estalviar aigua i millorar la qualitat del sòl. Els treballs es faran en 4 zones pilot, el Delta de l'Ebre, Egipte, Itàlia i Turquia, on s'adaptaran les actuacions a les necessitats de cada territori. El projecte també vol reduir les emissions i recuperar els ecosistemes. L'objectiu és desenvolupar un model de gestió sostenible que es pugui aplicar a altres zones arrosseres de la Mediterrània, combinant l'activitat agrícola amb la conservació de la natura. La 19a edició de la Bienal d'Art d'Amposta deixa enrere el format concursal i aposta per un projecte de recerca, diàleg i producció al territori. Ara es planteja com un conjunt d'esdeveniments escalonats, entre els quals hi ha una exposició a instància d'un grup curatorial. Des del Centre d'Art Terres de l'Ebre, l'OPATI, diuen que el canvi respon a la voluntat de repensar què pot ser una Bienal d'Art que ja compta amb una legitimació arreu de l'Estat des d'un territori com l'Ebre. Així, la present edició no es planteja únicament com un espai de selecció i exhibició d'obres, sinó com un context de recerca, discurs i producció artística en què són tan importants les obres com els processos, les relacions i els coneixements que generen al seu voltant. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tot el dia. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Ulldecona, 28 a la Pobla de Massaluca i 29 graus a Móra la Nova i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique, socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
2: A la pròxima oportunitat, giri cap a Audi i Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: Per fer un GPS que m'entén. Aquest octubre canvia de cotxe i de ruta. Liquidació d'estoc de Volkswagen i Audi Mercamotor Tortosa. Descobreix els vehicles disponibles i consulta les condicions de la promoció. Només durant aquest octubre.
4: Intel·ligència artificial, música, salut, economia, canvi climàtic i molt més. Arriben les aules d'extensió universitària per a la gent gran al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Tria la teva aula a Tortosa, Flix o a la Ràpita i continua descobrint, compartint i aprenent. Matrícula oberta fins al 15 de novembre. Informa-te'n a campusebre.urb.cat amb la col·laboració dels ajuntaments de Tortosa, Flix i la Ràpita.
5: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Sentiu l'olor de mar i de roses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejada amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejada. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Renfe restableix la circulació de trens de la R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre 10 mesos després. Renfe ha suprimit el transbordament que encara es feia amb busos des que la tempesta Harry del mes de gener va provocar el caos al servei de Rodalies. Després de 3 mesos sense trens en el tram de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona de la línia, al maig es van reprendre els trajectes ferroviaris entre Móra la Nova i Reus, tot i que amb autobusos de complement del servei. Renfe restableix ara tota la circulació i remarca que aquesta millora permet als viatgers disposar d'un servei més directe en els recorreguts Barcelona-Casp i Barcelona-Saragossa. Així i tot, l'R15 encara manté limitacions temporals de velocitat. Eurecat impulsa un nou model de gestió dels arrossars per protegir els aiguamolls mediterranis i potenciar la biodiversitat. La iniciativa compta amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i provarà mesures per reduir l'ús de productes químics, estalviar aigua i millorar la qualitat del sòl. Els treballs es faran en 4 zones pilot, el Delta de l'Ebre, Egipte, Itàlia i Turquia, on s'adaptaran les actuacions a les necessitats de cada territori. El projecte també vol reduir les emissions i recuperar els ecosistemes. L'objectiu és desenvolupar un model de gestió sostenible que es pugui aplicar a altres zones arrosseres de la Mediterrània, combinant l'activitat agrícola amb la conservació de la natura. La 19a edició de la Bienal d'Art d'Amposta deixa enrere el format concursal i aposta per un projecte de recerca, diàleg i producció al territori. Ara es planteja com un conjunt d'esdeveniments escalonats, entre els quals hi ha una exposició a instància d'un grup curatorial. Des del Centre d'Art Terres de l'Ebre, l'OPATI, diuen que el canvi respon a la voluntat de repensar què pot ser una Bienal d'Art que ja compta amb una legitimació arreu de l'Estat des d'un territori com l'Ebre. Així, la present edició no es planteja únicament com un espai de selecció i exhibició d'obres, sinó com un context de recerca, discurs i producció artística en què són tan importants les obres com els processos, les relacions i els coneixements que generen al seu voltant. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tot el dia. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Ulldecona, 28 a la Pobla de Massaluca i 29 graus a Móra la Nova i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
6: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
2: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines Estilus donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Coresa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
3: Intel·ligència artificial, música, salut, economia, canvi climàtic i molt més. Arriben les aules d'extensió universitària per a la gent gran al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Tria la teva aula a Tortosa, Flix o a la Ràpita i continua descobrint, compartint i aprenent. Matrícula oberta fins al 15 de novembre. Informa-te'n a campusebre.urb.cat amb la col·laboració dels ajuntaments de Tortosa, Flix i la Ràpita.
4: Sentiu l'olor de mar i de roses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a Diada de la Rossejada amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la Rossejada. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Enxampen al Perelló un grup criminal dedicat al furt de catalitzadors de vehicles a les Terres de l'Ebre. Hi ha 3 homes detinguts de 36, 38 i 45 anys i un quart individu denunciat de 57 anys. Se'ls acusa de ser presumptes autors de furt, danys, apropiació de vehicle, falsificació documental i pertinença a un grup criminal. El de 45 anys també ha estat imputat per conducció temerària i desobediència greu durant la fugida policial. Els investigats simulaven la sostracció del vehicle que utilitzaven per cometre els furts i malmetien danys als vehicles afectats tallant el sistema d'escapament. Els arrestats acumulen més de 55 antecedents i han passat a disposició judicial a Tortosa. Joan Alginet deixa l'acta de regidor de Deltebre i fa balanç dels 2 mandats d'oposició. Alginet ha presentat la renúncia després de 7 anys a l'Ajuntament. En el balanç ha destacat la feina feta amb prop de 80 mocions i més d'un centenar de propostes als pressupostos municipals. Segons ha explicat, deixa el càrrec després de ser elegit president del Club Deportiu La Cava perquè considera que no és compatible representar l'entitat i votar al ple qüestions que l'afecten. La renúncia es farà efectiva quan el ple en prengui coneixement. La Galera acollirà el diumenge 18 d'octubre la 8ª cursa de les dones a les Terres de l'Ebre. El municipi celebrarà una cursa solidària contra el càncer amb sortida a les 11 del matí i un recorregut pel terme municipal. Tots els diners recaptats es destinaran a projectes de prevenció, diagnòstic, tractament i investigació del càncer. Les inscripcions en línia estaran obertes fins al 15 d'octubre, tot i que també es podrà participar inscrivint-se presencialment el mateix dia de la cursa. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè a tot el territori ebrenc. Pel que fa a les temperatures, són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Ulldecona, 28 a la Pobla de Massaluca i 29 graus a Móra la Nova i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
2: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard. Amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
4: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarde, tots els gols. A Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
3: Atenció, amants dels cotxes! Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Enxampen al Perelló un grup criminal dedicat al furt de catalitzadors de vehicles a les Terres de l'Ebre. Hi ha tres homes detinguts de 36, 38 i 45 anys i un quart individu denunciat de 57 anys. Se'ls acusa de ser presumptes autors de furt, danys, apropiació de vehicle, falsificació documental i pertinença a un grup criminal. El de 45 anys també ha estat imputat per conducció temerària i desobediència greu durant la fugida policial. Els investigats simulaven la sostracció del vehicle que utilitzaven per cometre els furts i malmetien danys als vehicles afectats tallant el sistema d'escapament. Els arrestats acumulen més de 55 antecedents i han passat a disposició judicial a Tortosa. Joan Alginet deixa l'acta de regidor de Deltebre i fa balanç dels dos mandats d'oposició. Alginet ha presentat la renúncia després de 7 anys a l'Ajuntament. En el balanç ha destacat la feina feta amb prop de 80 mocions i més d'un centenar de propostes als pressupostos municipals. Segons ha explicat, deixa el càrrec després de ser elegit president del Club Deportiu La Cava perquè considera que no és compatible representar l'entitat i votar al ple qüestions que l'afecten. La renúncia es farà efectiva quan el ple en prengui coneixement. La Galera acollirà el diumenge 18 d'octubre la 8a cursa de les dones a les Terres de l'Ebre. El municipi celebrarà una cursa solidària contra el càncer amb sortida a les 11 del matí i un recorregut pel terme municipal. Tots els diners recaptats es destinaran a projectes de prevenció, diagnòstic, tractament i investigació del càncer. Les inscripcions en línia estaran obertes fins al 15 d'octubre, tot i que també es podrà participar inscrivint-se presencialment el mateix dia de la cursa. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè a tot el territori ebrenc. Pel que fa a les temperatures, són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a Ulldecona, 28 a la Pobla de Massaluca i 29 graus a Móra la Nova i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Atenció, amants del guinyot! Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Renfe restableix la circulació de trens de la R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre 10 mesos després. Renfe ha suprimit el transbordament que encara es feia amb busos des que la tempesta Harry del mes de gener va provocar el caos al servei de Rodalies. Després de 3 mesos sense trens en el tram de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona de la línia, al maig es van reprendre els trajectes ferroviaris

0: entre Móra Nova i Reus, tot i que amb autobusos de complement del servei. Renfe restableix ara tota la circulació i remarca que aquesta millora permet als viatgers disposar d'un servei més directe en els recorreguts Barcelona-Casp i Barcelona-Saragossa. Així i tot, l'R15 encara manté limitacions temporals de velocitat. Eurecat impulsa un nou model de gestió dels arrossars per protegir els aiguamolls mediterranis i potenciar la biodiversitat. La iniciativa compta amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i provarà mesures per reduir l'ús de productes químics, estalviar aigua i millorar la qualitat del sòl. Els treballs es faran en quatre zones pilot, el Delta de l'Ebre, Egipte, Itàlia i Turquia, on s'adaptaran les actuacions a les necessitats de cada territori. El projecte també vol reduir les emissions i recuperar els ecosistemes. L'objectiu és desenvolupar un model de gestió sostenible que es pugui aplicar a altres zones arrosseres de la Mediterrània, combinant l'activitat agrícola amb la conservació de la natura. La 19a edició de la Biennal d'Art d'Amposta deixa enrere el format concursal i aposta per un projecte de recerca, diàleg i producció al territori. Ara es planteja com un conjunt d'esdeveniments escalonats, entre els quals hi ha una exposició a instància d'un grup curatorial. Des del Centre d'Art Terres de l'Ebre, l'OPATI, diuen que el canvi respon a la voluntat de repensar què pot ser una Biennal d'Art que ja compta amb una legitimació arreu de l'Estat des d'un territori com l'Ebre. Així, la present edició no es planteja únicament com un espai de selecció i exhibició d'obres, sinó com un context de recerca, discurs i producció artística en què són tan importants les obres com els processos, les relacions i els coneixements que generen al seu voltant. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han pujat. De cara a demà dijous, tindrem un cel poc ennuvolat en general. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977-45-60-66.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de productes JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de l'arrossejar amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Renfe restableix la circulació de trens de la R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre 10 mesos després. Renfe ha suprimit el transbordament que encara es feia amb busos des que la tempesta Harry del mes de gener va provocar el caos al servei de Rodalies. Després de 3 mesos sense trens en el tram de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona de la línia, al maig es van reprendre els trajectes ferroviaris entre Móra la Nova i Reus, tot i que amb autobusos de complement del servei. Renfe restableix ara tota la circulació i remarca que aquesta millora permet als viatgers disposar d'un servei més directe en els recorreguts Barcelona-Casp i Barcelona-Saragossa. Així i tot, l'R15 encara manté limitacions temporals de velocitat. Eurecat impulsa un nou model de gestió dels arrossars per protegir els aiguamolls mediterranis i potenciar la biodiversitat. La iniciativa compta amb un pressupost

0: de 2,8 milions d'euros i provarà mesures per reduir l'ús de productes químics, estalviar aigua i millorar la qualitat del sòl. Els treballs es faran en quatre zones pilot, el Delta de l'Ebre, Egipte, Itàlia i Turquia, on s'adaptaran les actuacions a les necessitats de cada territori. El projecte també vol reduir les emissions i recuperar els ecosistemes. L'objectiu és desenvolupar un model de gestió sostenible que es pugui aplicar a altres zones arrosseres de la Mediterrània, combinant l'activitat agrícola amb la conservació de la natura. La 19a edició de la Bienal d'Art d'Amposta deixa enrere el format concursal i aposta per un projecte de recerca, diàleg i producció al territori. Ara es planteja com un conjunt d'esdeveniments escalonats, entre els quals hi ha una exposició a instància d'un grup curatorial. Des del Centre d'Art Terres de l'Ebre, l'OPATI, diuen que el canvi respon a la voluntat de repensar què pot ser una Bienal d'Art que ja compta amb una legitimació arreu de l'Estat des d'un territori com l'Ebre. Així, la present edició no es planteja únicament com un espai de selecció i exhibició d'obres, sinó com un context de recerca, discurs i producció artística en què són tan importants les obres com els processos, les relacions i els coneixements que generen al seu voltant. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han pujat. De cara demà dijous, tindrem un cel poc ennuvolat en general. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada. Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 17 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 18, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Preparat per rebobinar en el temps?
5: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient
6: al Mood Sunset Club.
5: Rebobina. Concert en directe en versió original
6: i DJ Ricard.
5: Amb tots els èxits dels 80 i 90.
6: Rebobina.
5: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
6: Entrades a Ebretiques.
5: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
6: Els 80 i 90 tornen a la pista.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants dels cotxes. Del 16 al 18 d'octubre, no us perdeu les grans avantatges de fira de Garaje Rosellón. Ofertes en tots els vehicles, finançament 100% sense entrada i 2 anys de garantia. Ofertes úniques disponibles només a la fira. Del 16 al 18 d'octubre, visiteu-nos a Ebre Ocasió i descobriu el vostre nou cotxe. Garaje Rosellón, on els somnis sobre rodes es fan realitat.
2: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de 2 portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. 2 maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little...
1: Són les 8.
2: Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bona tarda. Protecció Civil activarà alhora les 119 sirenes de risc químic de Catalunya el 19 d'octubre i enviarà un SLR previ. Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya amb l'objectiu que la població es conscienciï que s'han de confinar quan sonen les sirenes i també per a posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments SLR. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament. També es posarà a disposició una enquesta mòbil anònima per comprovar el funcionament de la prova. A les Terres de l'Ebre, els aparells operatius són 3, 2 a Flix i 1 a Tortosa. El campus Terres de l'Ebre de la URB testa l'ús de la realitat virtual per poder fer front a l'assetjament sexual. Estudiants i membres de la comunitat universitària del campus ebrenc van poder provar com les noves tecnologies i també l'educació social poden ajudar a fer front a estos casos i, sobretot, a millorar la sensibilització davant del problema. El projecte Si no ho vius, no ho sents vol afavorir l'empatia, la reflexió crítica i la presa de consciència al respecte. Així mateix, estudiants que han participat en l'activitat han valorat positivament l'experiència. 8 restaurants de l'Ametlla de Mar participen de les 15è jornades del peix de llotja i l'arrossejat fins al 18 d'octubre. Els establiments ofereixen menús d'entre

0: 35 i 48 euros per reivindicar el peix fresc de la flota local i la cuina marinera tradicional. L'arrossejat, un plat d'origen pescador elaborat antigament a les barques, està sent un dels grans protagonistes de les jornades. La tradició es combina amb propostes més innovadores, com plats de peix de roca, popa a la balandra, ceviches o croquetes de gamba roja. Un dels moments destacats serà este dissabte 17 d'octubre, amb la celebració de la quarantena diada de l'arrossejat. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han pujat. De cara a demà dijous, tindrem un cel poc ennuvolat en general. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logo Lafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
2: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes.
3: Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
4: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
6: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
8: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio.
9: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Protecció Civil activarà alhora les 119 sirenes de risc químic de Catalunya el 19 d'octubre i enviarà un alert previ. Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya amb l'objectiu que la població es conscienciï que s'han de confinar quan sonen les sirenes i també per a posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments és alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament. També es posarà a disposició una enquesta mòbil anònima per comprovar el funcionament de la prova. A les Terres de l'Ebre, els aparells operatius són 3, 2 a Flix i 1 a Tortosa. El campus Terres de l'Ebre de la URB testa l'ús de la realitat virtual per poder fer front a l'assetjament sexual. Estudiants i membres de la comunitat universitària del campus ebrenc van poder provar com les noves tecnologies i també l'educació social poden ajudar a fer front a estos casos i, sobretot, a millorar la sensibilització davant del problema. El projecte Si no ho vius, no ho sents vol afavorir l'empatia, la reflexió crítica i la presa de consciència al respecte. Així mateix, estudiants que han participat en l'activitat han valorat positivament l'experiència. 8 restaurants de l'Ametlla de Mar participen de les 15es jornades del Peix de Llotja i l'Arrossejat fins al 18 d'octubre. Els establiments ofereixen menús d'entre 35 i 48 euros per reivindicar el peix fresc de la flota local i la cuina marinera tradicional. L'arrossejat, un plat d'origen pescador elaborat antigament a les barques, està sent un dels grans protagonistes de les jornades. La tradició es combina amb propostes més innovadores, com plats de peix de roca, popa a la balandra, ceviches o croquetes de gamba roja. Un dels moments destacats serà este dissabte 17 d'octubre amb la celebració de la 40a Diada de l'Arrossejat. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè o poc

0: Nuvolat i les temperatures han pujat. De cara demà dijous, tindrem un cel poc ennuvolat en general. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Protecció Civil activarà alhora les 119 sirenes de risc químic de Catalunya el 19 d'octubre i enviarà un SLR previ. Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya amb l'objectiu que la població es conscienciï que s'han de confinar quan sonen les sirenes i també per a posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments SLR. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament. També es posarà a disposició una enquesta mòbil anònima per comprovar el funcionament de la prova. A les Terres de l'Ebre, els aparells operatius són 3, 2 a Flix i 1 a Tortosa. El campus Terres de l'Ebre de la URB testa l'ús de la realitat virtual per poder fer front a l'assetjament sexual. Estudiants i membres de la comunitat universitària del campus ebrenc van poder provar com les noves tecnologies i també l'educació social poden ajudar a fer front a estos casos i, sobretot, a millorar la sensibilització davant del problema. El projecte Si no ho vius, no ho sents vol afavorir l'empatia, la reflexió crítica i la presa de consciència al respecte. Així mateix, estudiants que han participat en l'activitat han valorat positivament l'experiència. 8 restaurants de l'Ametlla de Mar participen de les 15è jornades del peix de llotja i l'arrossejat fins al 18 d'octubre. Els establiments ofereixen menús d'entre 35 i 48 euros per reivindicar el peix fresc de la flota local i la cuina marinera tradicional. L'arrossejat, un plat d'origen pescador elaborat antigament a les barques, està sent un dels grans protagonistes de les jornades. La tradició es combina amb propostes més innovadores, com plats de peix de roca, popa a la balandra, ceviches o croquetes de gamba roja. Un dels moments destacats serà este dissabte 17 d'octubre amb la celebració de la 40a Diada de l'Arrossejat. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures han pujat. De cara a demà dijous, tindrem un cel poc ennuvolat en general. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estic